Bracunyens, prenes de curatge, que la pau vos vengo passasi, ne sabio un gran

0: Vegen un cop. Per parlar d'un ibrugnas o d'un ibrugnasso.
1: Se bandabu com un turce, com un tessu, com un esclop.
0: Pipavo che lo fenno, se bandabu com un age, com un cul, com un osuco.
2: Ero bandat a clau.
3: Nous sien pintats del bi de la barrico.
4: Ero completament tibat e me n'abo de rammal.
0: Quand la bandado ya se passat, se torna buta a travaglia.
3: Abio bravoment a sunat.
2: Aquel d'aquí es un mandorlo.
4: Aquel putonizzavo suve la bustello.
0: Aquel offenno trappavo in opel cada matí.
3: Te pregno d'aquellos cuferos?
2: Fazio lo mestier de truco taulier.
4: Cado di mense, cargavo la monino.
0: Trappavo d'aquellos bisturnaros aquel tipe?
3: Abio si tratchi con de pla.
2: Aquel monde de morum entre gallac e garabastens.
4: Fazio de passes carats como de rodos e muri.
0: Formulos per trincar o brindar.
2: Anan brindar a la santa de la comuna.
3: Un brinde.
2: Anen, trinquen sano.
4: Santat, lo pegal, la tuco e lo baral.
0: A la santa del nas que la buco veo, per demandar a beure. Cusi s'apelo l'home de la sebebiana, sebebian.
4: Aves pas un casset, aixi? Perquè aixi n'hi ha un casset.
5: Began